0: Radio Valencia, Cadena Ser.
1: El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.